0: No sin antes despedirme de vosotros, de esos oyentes maravillosos de Radio Nacional que nos escucháis cada día, los que me habéis escrito tantas veces palabras hermosas después de escuchar este contrapunto, los que os habéis emocionado conmigo, los que habéis completado mis reflexiones, los que me habéis preguntado qué canción había sonado o los que me habéis propuesto temas interesantísimos. Gracias de corazón. Gracias por este curso maravilloso a vuestro lado. Nos escuchamos en septiembre. Hasta entonces, disfrutad, tú también, Juan Ramón, de unas felices y merecidas vacaciones. Gracias. Somos campeones del mundo. Y no olvidéis una cosa. Creer no es suficiente, pero sí necesario. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. En septiembre volvemos a encontrarnos. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias, y la información sigue en las mañanas en Radio Nacional, ahora desde las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informativos.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Ja ho sentiu, milers d'aficionats han celebrat fins ben entrada la matinada la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol arreu de les Illes. Una nit històrica que s'ha viscut amb emoció a tots els municipis de les Balears i que Palma va tenir com a epicentre de la celebració la plaça de les Tortugues i el Passeig d'Esborn. Una marea vermella que hores abans s'havia concentrat al recinte de Son Fusteret per veure el partit en una pantalla gegant, 20.000 persones que desfermaran la bauxa amb el xiulet final després de la pròrroga. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dilluns, dia 20 de juliol. Paco Lagunas, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Xavi Ara. Aniran a la vaga indefinida avui
4: els treballadors de recollida de fems de Sóller. Tot això si no se produeix una entesa de darrera hora a una nova trobada que tindrà lloc a les 9 del dematí al Tamip.
3: Nit tropical a molts municipis.
4: L'onada de calor continua sense donar treva a les Balears. A Banyalbufar els termòmetres han marcat 33 graus de matinada, 31 a Sóller i 30 a la colònia de Sant Pere.
3: I en els esports?
4: Martin Valgen seguirà amb el Mallorca aquesta temporada. Ho ha confirmat ell en un vídeo difós a les xarxes socials. D'aquesta manera complirà la seva novena temporada consecutiva al club.
3: Tot d'una àmplia amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia. David Torres, bon dia.
5: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença una setmana marcada per l'inici de l'onada de calor que comença demà dimarts. Avui dilluns ja amb avisos per temperatures molt altes i estan presents a totes les illes. Amb nivell taronja a l'interior nord i nord-est de Mallorca, on es podran assolir els 39 i 40 graus. Les màximes a Palma seran de 36 graus, 34 a Maó, també a Eivissa, i 32 a Formentera. I en quant al cel, predominarà el sol amb alguns núvols mitjans i alts, boirines al llarg del matí i calitja. El vent serà fluix de component est, girarà a component sud durant la tarda i amb brises costaneres. La primera nit també tornarà a ser tropical o tòrrida a moltes zones, especialment al litoral, i demà la calor continuarà molt intensa, amb avisos que es mantindran a totes les illes i temperatures de fins a 40 graus a l'interior de Mallorca. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 26 graus a Palma, Eivissa i Maó i 28 a Formentera. I també volem saber com circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores només continuem en retencions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca. També petites retencions del segon cinturó, pràcticament des de Sant Ferriol fins a l'arribada a l'escola d'en Rabassa. També trobaran algo de circulació lenta, però en general la circulació és molt tranquil·la. És tot. Bon dia.
3: Escolteu, milers d'aficionats han celebrat arreu de les illes i fins ben entrada la matinada la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol, una nit històrica que s'ha viscut amb emoció en tots els municipis de les illes i que Palma va tenir com a epicentre de la celebració la plaça de les Tortugues.
7: Una marea vermella que hores abans s'havia concentrat al recinte de Son Fusteret per veure el partit en pantalla gegant, 20.000 persones que desfermaren la bauxa amb el xiulet final després de la pròrroga.
8: Campeones! S'ha patit, però són campions del món!
9: No hemos sufrido hasta el último minuto. Hemos ganado y hemos sido los mejores del mundo.
10: Era un sueño mío porque como en 2010 yo no estaba nacido y no lo vi, pero este año sí lo he visto.
11: ¡Viva Ferrari! ¡Viva!
12: Se ha ganado y feliz.
13: Pero ando con coña, yo confiaba en España y en coña. Somos
14: ¡vamos,
13: millones.
14: España! ¡Vamos!
13: ¡España! ¡España! ¡Estará fuerte!
14: ¡España!
7: Entre els aficionats que celebraren la segona estrella per Espanya, el Balde de Palma, Jaime Martínez.
15: Han patit molt, han dominat, però bueno, molt ho mereixíem i som segona estrella en Speed. La veig a veu, ha estat espectacular, un aforament complet, molt d'ordre, tothom molt content i a més amb victòria.
7: Per cert, que avui la programació de Ràdio Nacional d'Espanya i Televisió Espanyola cobrirà extensament l'arribada dels campions a Madrid, la recepció oficial al Palau de la Zarzuela i la rua que acabarà a la Cibeles.
3: Els treballadors de recollida de fems de Sóller aniran a la vaga indefinida avui dilluns a partir de les 10 del vespre. Tot això, si no es produeix una entesa, de darrera hora una nova trobada que tindrà lloc a les 9 del matí d'avui al Tamip. Xavier, bon dia.
4: Bon dia. Els treballadors reclamen que l'empresa pública Sóller 2010 desbloquegi el nou conveni col·lectiu que volen que inclogui millores salarials i laborals que els permeti atracar-se a les condicions de que ja gaudeixen tots els treballadors de l'Ajuntament. El portaveu del sindicat UGT és Juan José del Teso.
16: Que l'empresa ha hecho una interpretación de lo que se paga por cada festivo y ahí ha recortado el dinero radicalmente. Los trabajadores venían cobrando una media de 180 euros por cada día festivo que les tocaba trabajar, lo han reducido a 40 euros y el otro punto que también es muy importante es el protocolo de calor.
4: D'altra banda, del TESO denuncia el que considera una gestió ineficient i malintencionada per part de l'empresa d'entorpir la qualitat del servei després de permetre que en ple estiu i, per tant, en plena temporada turística, el 30% de la plantilla pugui partir de vacances.
16: Que el servicio se deteriora y al final parece como una justificación encubierta para el día de mañana, pues, que venga una empresa privada y ellos pues justificar de esta manera su privatización.
4: Denuncien també que el consistori ha recorregut a una empresa externa per fer nets als carrers abans de l'inici de la vaga amb l'objectiu de minimitzar, diuen des d'UGT, el seu impacte, tot amb uns serveis mínims del 100% a les zones comercials i a primera línia de platja del Port de Solla i del 50% a la resta de serveis.
3: El cap de setmana ha estat protagonitzat per l'arribada de noves pasteres a les costes de les Balears. Entre diumenge i dissabte han arribat 248 migrants a bord d'11 embarcacions, tots d'origen subsaharià i magrebí. La darrera embarcació era interceptada a Llora Baixa amb 27 persones a Cabrera.
7: Amb aquestes noves arribades, el total de migrants irregulars arribats a les Balears en pastera en el que duim d'any és de 3.561 persones a bord de 187 barques.
3: I a les 7:52 minuts obrim la crònica de successos. La Guàrdia Civil ha detingut un home com a suposat autor d'un atropellament mortal a Capdepera que s'havia donat a la fuga.
4: El conductor, a més, va donar positiu al test d'alcoholèmia. Els fets varen tenir lloc al voltant de les 7 del matí d'ahir a 200 metres de Cala Mesquida. La víctima, segons la Benemèrita, és un turista que s'hospedava a un hotel de la zona.
3: I la Policia Nacional ha arrestat un home a Palma acusat de realitzar tocaments a un menor a qui li hauria oferit alcohol i èxtasis.
4: L'home va ser detingut la matinada de dijous mentre manava una furgoneta sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El menor, que també anava a l'interior del vehicle, va ser traslladat a un centre hospitalari per ser sotmes a un reconeixement mèdic per l'ingesta d'estupefaents.
3: I la Policia Nacional ha arrestat un home per suposadament haver tocat el cul a una dona a l'estació intermodal de Palma i haver agredit als agents que l'estaven detenint.
4: Segons el relat del presumpte agressor, hauria estat la dona qui li hauria donat peu a atracar-se mitjançant mirades i insinuacions, una versió que l'afectada ha negat rotundament. L'home està imputat per un delicte d'agressió sexual i un altre d'atemptat a l'autoritat. Els agents, per la seva banda, varen ser atesos a un centre mèdic per mort de les ferides causades pel detingut durant la seva detenció.
3: I dues avaries a la línia de mitja tensió deixen fora llum a gairebé 2.000 clients de Campestilla, a Palma. La primera de les incidències, segons Endesa, s'hauria iniciat divendres al vespre a un punt de la xarxa elèctrica. Des d'aquell moment, l'empresa va instal·lar grups electrògens per alimentar els més de 970 clients afectats inicialment, que després va resultar que eren un centenar més.
7: I mentre es feia feina en la reparació d'aquesta incidència, i diumenge, una segona avaria va deixar fora corrent 1.900 clients, una incidència que, segons Endesa, seria mala de regla ja que s'hauria produït el cablejat subterrani. Per tal de minvar els efectes d'aquesta pana, l'empresa ha instal·lat grups electrògens per subministrar electricitat a les cases i negocis afectats.
3: L'Associació Proguies de Turisme de Mallorca, integrada PIMEM, afirma sentir-se preocupada per les amenaces i situacions d'hostilitat que alguns guies turístics estan sofrint durant la seva feina. Això, segons diuen, per mort d'un discurs que atribueix al turisme connotacions negatives i que en alguns casos acaba projectant-se contra els qui fan feina legalment en el sector.
4: L'associació ha expressat les seves preocupacions en una carta dirigida al Consell de Mallorca. El text denuncien també l'intrusisme a la professió. L'associació considera insuficients les actuacions actuals i reclama un increment de les inspeccions per detectar els qui exerceixen sense comptar amb l'habilitació corresponent. Escolta, envia el Rosales, president de Proguies.
14: Veu intrusisme que hi ha en el sector, els han demanat més mitjans i més accions, però sobretot que se faci difusió de les accions que s'estan fent en aquesta matèria per erradicar aquesta plaga.
3: La de guia turística és, sens dubte, un dels molts oficis afectats per les temperatures que estan patint aquests dies, i és que l'onada de calor continua sense donar treva a les Balears. L'any d'estat tropical en molts de municipis que no han baixat dels 25 graus. A Banyalbufar, per exemple, els termòmetres han marcat 33 graus de matinada, a Sóller 31 i 30 a la colònia de Sant Pere.
7: I l'EMET torna a activar avui l'alerta taronja a l'interior nord i nord-est de Mallorca per màximes de fins a 40 graus a partir del migdia. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga. Unes altes temperatures que, segons els experts, encara ens acompanyaran al Mancor durant tota aquesta setmana. El geògraf Albert Dardé assenyala que no serà fins dijous o divendres de la setmana que ve quan es comenci a notar un alleugerament tèrmic.
17: Podríem baixar fins en els valors de referència en aquesta època de l'any, la qual significaria una baixada generalitzada de 7 o 8 graus. Lo qual agrairíem. Fins i tot alguns mapes ens diuen que podrien tenir temperatures també inferiors a ser de l'època, lo qual seria un regal caigut del cel.
3: Així les coses, els experts tracten de donar explicacions a aquestes altes temperatures de manera tan perllongada. Una d'aquestes raons és una cada vegada major absència de brises marines, que a les Balears s'han reduït en els darrers 41 anys un 17%. La brisa és el vent que es genera durant el dia quan la terra s'escalfa més ràpid que la mar, i en ascendir l'aire calent sobre la terra, l'aire fresc avança cap a la costa i refreda les zones litorals.
4: Segons un estudi del CSIC, aquesta reducció de les brises es produeix per diversos factors. D'una banda, les altes pressions que generen estabilitat climàtica i, de l'altra, l'entrada d'aire tropical continental del Sàhara. L'autora principal de l'estudi és Xalenis Bedoya.
18: No és només que la brisa perd la seva força, és que tampoc, és que com perd la seva força i no se pot impulsar cap a dins i no se genera sobre el mar, pues no ve carregada d'humedat per aliviar aquest calor extrem que ve en les onades de calor.
4: Aquest canvi de paradigma en el moviment de les masses d'aire comportarà, diu Bedoya, canvis en el cicle hidrològic, és a dir, plourà manco i en l'augment de l'efecte hivernacle.
18: Major estrès tèrmic per a la població. Els contaminants urbans no es poden moure de la zona. La brisa no se les comporta a l'interior o al mar o fora, en el cas de les illes. Llavors se queden allí. I també no se poden desenvolupar tormentes d'estiu, perquè la brisa és l'encarregada de que aquestes tormentes d'estiu ocorreixen i si no tenen humitat tampoc poden tenir aquest refrescament.
4: Davant d'aquest panorama, que Bedoya qualifica d'adaptació i de no retorn, la solució per mitigar-ne els efectes passa, entre d'altres, per una millor planificació urbana que canalitzi la brisa i en permeti una millor circulació per les ciutats.
3: Temps ara per la informació esportiva.
4: Martin Valgen confirma que seguirà el Mallorca aquesta temporada. Ho ha confirmat ell mateix en un vídeo difós a les xarxes socials. D'aquesta manera, complirà la seva novena temporada consecutiva al club.
19: Se puede renovar online hasta mañana. Yo ya lo he hecho.
4: El defensa, que després del descens tenia molts dubtes sobre la seva continuïtat després d'un any complicat a nivell mental, posa el comptador a zero i es marca un objectiu clar: retornar al Mallorca a la primera divisió.
2: Ràdio Nacional d'Espanya, a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: Moment de repassar les portades dels diaris que pràcticament venen monopolitzades per la victòria ahir de la selecció espanyola contra Argentina al Mundial de Futbol. Eterns, diu l'última hora. Destaca el rotatiu que Espanya conquista el segon títol mundial de la seva història gràcies a un gol de Ferran en el minut 106. El combinat de la Fuente va ser molt superior a l'Argentina de Leo Messi, que només va inquietar en els instants final. El diari de Mallorca, en canvi, titula Reis del món. Espanya conquista el Mundial després de tombar Argentina gràcies a un gol de Ferran Torres a la pròrroga. També destaca que el diari que Mallorca surt al carrer per festejar l'històric triomf de la selecció. El diari Ibiza titula Campions del món, destacant que un gol de Ferran Torres en la pròrroga li dona a Espanya el títol mundial després d'una final en la que va ser molt superior a Argentina. I a la portada, per cert, també deixa un petit espai per una notícia local, i és que diu que reobre per sorpresa i sense acord l'aparcament de Caladort. El periódico Ibiza sí que dedica totalment la seva portada a la victòria de la selecció. Espanya campiona del món, destaca. I finalment, el diari de Menorca titula Brillant campiona. Espanya domina per complet Argentina i es proclama bicampiona del món. També deixa un petit espai per una notícia local, Verge del Toro, un impàs de 2 anys i el projecte encara sense licitar. Les obres, destaca el diari, no es poden raonar fins al 2027. Nosaltres ho deixam aquí per ara. Tornem a partir de les 8:45 per Ràdio 5.
1: Són les 8, les 7 en Canàries.
20: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
21: Bien, toca atrás, va al centro. Nico, de cabeza. Ahí está.
1: Muy buenos días, amiga, amigo oyente. La noticia ya la conoce. ¿Quién no? España gana el Mundial con este gol de Ferran. Lo que toca hoy es contar que un país lo celebra orgulloso.
22: Muy contento porque hemos demostrado lo que realmente somos, los mejores del mundo entero.
23: Lo merecemos completamente y la verdad que somos súper afortunados. Y
24: bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.

0: dejar correr el agua. Si un grifo gotea, arreglarlo.
1: Poner la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos.
0: Regar por la noche o poner riego automático por goteo.
2: Meter una botella llena en la cisterna.
3: Si sabemos lo que hay que hacer...
0: Darse una ducha rápida en vez de bañarse.
3: ¿A qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTVE. Agenda 2030. ¿Quieres dar un impulso a tu carrera en el mundo audiovisual? RTV Instituto tiene abierta la preinscripción para los 13 másteres presenciales y online que imparte en colaboración con las principales universidades públicas. Formación especializada y práctica de la mano de profesionales en activo. Impúlsate hacia tu futuro. Tienes toda la información en rtve.es/instituto. Apúntate.
4: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Bon dia, falta un quart d'hora per les 9. Ja ho podeu escoltar, milers d'aficionats han celebrat fins ben entrada la matinada la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol arreu de les Illes. Una nit històrica que s'ha viscut amb emoció a tots els municipis de les Balears i que Palma va tenir com a epicentre, ja ho escoltàveu, la celebració a la plaça de les Tortugues. Una marea vermella que hores abans s'havia concentrat al recinte de Sant Fustaret per veure el partit amb pantalla gegant. 20.000 persones que desfermaran la bauxa amb el xulet final després de la pròrroga. És la notícia amb la qual ha encetat amb l'informatiu matí d'aquest dilluns, dia 20 de juliol. Paco Lagunas, el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars del dia amb Xavi Ara. Aniran a la vaga indefinida avui.
6: Els treballadors de recollida de fems de Sóller. Tot això si no es produeix una entesa de darrera hora a una nova trobada que tindrà lloc a les 9 del matí al Tamip.
5: Nit tropical en molts municipis.
6: L'onada de calor continua sense donar treva a les Balears. A Banyalbufar els termòmetres han marcat 33 graus de matinada, 31 a Sóller i 30 a la colònia de Sant Pere.
5: I en els esports?
6: Martin Valgen seguirà amb el Mallorca aquesta temporada. Ho ha confirmat ell en un vídeo difós a les xarxes socials. D'aquesta manera complirà la seva nova una temporada consecutiva al club.
5: Tot un ampli amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, David Torres, bon dia.
7: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença una setmana marcada per l'inici de la onada de calor que comença demà dimarts. Avui dilluns ja amb avisos per temperatures molt altes i estan presents a totes les illes, amb nivell taronja a l'interior nord i nord-est de Mallorca, on es podran assolir els 39 i 40 graus. Les màximes a Palma seran de 36 graus, 34 a Mahó, també a Eivissa, i 32 a Formentera. I en quant al cel, predominarà el sol amb alguns núvols mitjans i alts, boirines al llarg del matí i calitja. El vent serà fluix de component est, girarà a component sud durant la tarda i amb brises costaneres. La primera nit també tornarà a ser tropical o tòrrida a moltes zones, especialment al litoral, i demà la calor continuarà molt intensa, amb avisos que es mantindran a totes les illes i temperatures de fins a 40 graus a l'interior de Mallorca. És una informació d'EMET.
5: I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres, direccions a la trànsit. Dani Fornés, bon dia.
8: Bon dia, pues dia molt tranquil avui a les carreteres. En aquestes hores només podem destacar algo de circulació lenta, centrada a Palma des de l'autopista d'Inca i també la via de cintura, a l'altura de les pitxines algú també en sentit cap endreig trobaran algo de retenció, però ja els dic que molta tranquil·litat. És tot, bon dia.
5: Ja us sentiu, són milers d'aficionats celebrant ahir a la plaça de les Tortugues i arreu de les Illes, que van celebrar fins ben entrada la matinada la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol, una nit històrica que s'ha viscut amb emoció en tots els municipis de les Balears i que Palma va tenir com a epicentre de la celebració la plaça de les Tortugues. Laura Ruibal, bon dia.
9: Bon dia, una marea vermella que hores abans s'havia concentrat al recinte de Sant Fusteret per veure el partit en pantalla gegant. 20.000 persones que desfermen en la bauxa amb el xiulet final després de la pròrroga.
10: S'ha petit, però som campions del món!
11: No hemos sufrido hasta el último minuto. Hemos ganado y hemos sido los mejores del mundo.
12: Era un sueño mío porque como en 2010 yo no estaba nacido y no la vi, pero este año sí la he visto.
13: ¡Viva Ferrari! ¡Viva! ha ganado y feliz.
14: Ya confiaba en España y en Goñar. Somos
13: ¡Vamos,
14: millones.
13: España! ¡Vamos!
14: España, estará fuerte.
9: I entre els aficionats que celebraren la segona estrella per a Espanya, el Valde de Palma, Jaime Martínez.
13: Han patit molt, han dominat, però bueno, molt ho mereixíem i som segona estrella en Espit. La veig a veu, ha estat espectacular, un aforament complet, molt d'ordre, tothom molt content i, a més, amb victòria.
9: Per cert, que avui la programació de Ràdio Nacional d'Espanya, també la de Televisió Espanyola, cobrirà extensament l'arribada dels campions a Madrid, la recepció oficial al Palau de la Zarzuela i la rua que acabarà a les Cibeles.
5: Els treballadors de recollida de fems de Sóller aniran a la vaga indefinida avui dilluns a partir de les 10 del vespre. Tot això, si no es produeix una entesa de darrera hora amb una nova trobada que tindrà lloc d'aquí uns minuts a les 9 del matí. Al Tamí, Margalida Blanquer, bon dia.
15: Bon dia. Els treballadors reclamen que l'empresa pública Sóller 2010 desbloquegi el nou conveni col·lectiu, que volen que inclogui millores salarials i laborals que els permeti atracar-se les condicions de què ja gaudeixen tots els treballadors de l'Ajuntament. El portaveu del sindicat UGT es Juan José del Teso.
16: Que la empresa ha hecho una interpretación de lo que se paga por cada festivo y ahí ha recortado el dinero radicalmente. Los trabajadores venían cobrando una media de 180 euros por cada día festivo que les tocaba trabajar, lo han reducido a 40 euros. I el otro punto que también es muy importante es el protocolo de calor.
15: D'altra banda, de Teso denuncia el que considera una gestió ineficient i malintencionada per part de l'empresa d'entorpir la qualitat del servei després de permetre que en ple estiu i, per tant, en plena temporada turística, el 30% de la plantilla pugui partir de vacances.
16: Que el servicio se deteriora y al final parece como una justificación encubierta para el día de mañana, pues, que venga una empresa privada y ellos pues justificar de esta manera su privatización.
15: Denuncien també que el consistori ha recorregut a una empresa externa per fer nets al carrer abans de l'inici de la vaga amb l'objectiu de minimitzar, diuen des d'UGT, el seu impacte. Tot amb un servei mínim del 100% a les zones comercials i a primera línia de platja del Port de Sóller i del 50% a la resta de serveis.
5: I a Palma, dues avaries a la línia de mitja tensió deixen fora llum a gairebé 2.000 clients del barri de Can Pastilla.
6: La primera de les incidències, segons Endesa, s'hauria iniciat divendres al vespre. L'empresa va instal·lar grups electrònics per alimentar el miler de clients afectats. Mentre es feia feina en la reparació de la incidència, ahir diumenge una segona avaria va deixar fora corrent amb 1.900 clients. Una avaria que, segons Endesa, seria més mala d'arreglar, ja que s'hauria produït el cablejat subterrani. L'empresa mantindrà els grups electrògens per subministrar electricitat a les cases i negocis afectats.
5: Tot això en un cap de setmana que ha estat marcat també per l'arribada de pasteres.
9: Aquesta matinada han desembarcat a les costes de les Balears 39 migrants irregulars a bord de dues embarcacions a Sant Josep de Sa Talaia. Aquestes dues arribades s'afegeixen a les acumulades entre dissabte i diumenge, quan es van interceptar 12 barques que transportaven en total 273 migrants, tots d'origen magribí i subsaharià. Amb aquestes noves arribades, el total de migrants que han arribat a les Balears en pastera en el que duim d'any és de 3.625 a bord de 190 embarcacions.
5: I quan són les 8 i 52 minuts, obrim la crònica de successos. La Guàrdia Civil ha detingut un home com a suposat autor d'un atropellament mortal a Capdepera que s'havia donat a la fuga.
15: El conductor més va donar positiu al test d'alcoholèmia. El fet va tenir lloc al voltant de les 7 del matí d'ahir, a 200 metres de Cala Mesquida. La víctima, segons la Benemèrita, és un turista que s'hospedava a un hotel de la zona.
5: La Policia Nacional ha arrestat un home a Palma acusat de realitzar tocaments a un menor a qui li hauria oferit alcohol i èxtasi.
15: L'home va ser detingut la matinada de dijous mentre manava una furgoneta sota els efectes de l'alcohol i les drogues. El menor, que també anava a l'interior del vehicle, va ser traslladat a un centre hospitalari per sotmes a un reconeixement mèdic per l'ingesta d'estupefaents.
5: I la Policia Nacional ha arrestat un home per suposadament haver tocat el cul a una dona a l'estació intermodal de Palma i haver agredit als agents que l'estaven detenint.
15: Segons el relat del presumpte agressor, hauria estat la dona qui li hauria donat peu a acostar-se mitjançant mirades i insinuacions. Una versió que l'afectada ha negat rotundament. L'home està imputat per un delicte d'agressió sexual i un altre d'atemptat a l'autoritat. Els agents, per la seva banda, van ser atesos a un centre mèdic per mort de les ferides causades pel detingut.
5: L'Associació Proguies de Turisme de Mallorca, integrada a PIMEM, afirma sentir-se preocupada per les amenaces i situacions d'hostilitat que alguns guies turístics estan sofrint durant la seva feina. Això, segons diuen, per mort d'un discurs que atribueix al turisme connotacions negatives i que en alguns casos acaba projectant-se contra els qui fan feina legalment en el sector.
6: L'associació ha expressat les seves preocupacions en una carta dirigida al Consell de Mallorca. El text denuncien també l'intrusisme en la professió. L'associació considera insuficients les actuacions actuals i reclama un increment de les inspeccions per detectar els qui exerceixen sense comptar amb l'habilitació corresponent. Escolta'm, Biel Rosales, president de Proguies.
17: Greu intrusisme que hi ha en el sector. Els han demanat més mitjans i més accions, però sobretot que se faci difusió de les accions que s'estan fent en aquesta matèria per erradicar aquesta plaga.
5: La de guia turístic és, sens dubte, un dels molts oficis afectats per les temperatures que estem patint aquests dies. I és que l'onada de calor continua sense donar treva a les Balears. La nit ha estat tropical en molts de municipis que no han baixat dels 25 graus. A Benalbufar, per exemple, els termòmetres han marcat 33 graus de matinada. A Sóller, 31 i 30 a la colònia de Sant Pere.
9: I l'AM torna a activar avui l'alerta taronja a l'interior i nord i nord-est de Mallorca per màximes de fins a 40 graus a partir del migdia. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga. Unes altes temperatures que, segons els experts, encara ens acompanyaran al Manco durant tota aquesta setmana. El geògraf Albert Dardé assenyala que no serà fins dijous o divendres de la setmana que ve quan es comenci a notar un alleugerament tèrmic.
18: Podríem baixar fins en els valors de referència en aquesta època de l'any, la qual significaria una baixada generalitzada de 7 o 8 graus. Lo qual agrairíem. Fins i tot alguns mapes ens diuen que podrien tenir temperatures també inferiors a ser de l'època, lo qual seria un regal caigut del cel.
5: Així les coses, els experts tracten de donar explicacions a aquestes altes temperatures de manera tan perllongada. Una d'aquestes raons és una de cada vegada major absència de brises marines, que les Balears s'han reduït en els darrers 41 anys un 17%. La brisa és el vent que es genera durant el dia quan la terra s'escalfa més ràpid que la mar i en ascendir l'aire calent sobre la terra. L'aire fresc avança cap a la costa i refreda les zones litorals.
15: Segons un estudi del CSIC, aquesta reducció de les brises es produeix per diversos factors. D'una banda, les altes pressions que generen estabilitat climàtica i l'entrada d'aire tropical continental del Sàhara. L'autora principal de l'estudi és Salenis Bedoya.
19: No és només que la brisa perd la seva força, és que tampoc, és que com perd la seva força i no se pot impulsar cap a dins i no se genera sobre el mar, pues no ve carregada d'humitat per aliviar aquest calor extrem que ve en les onades de calor.
15: Aquest canvi de paradigma en el moviment de les masses d'aire comportarà, diu Bedoya, canvis en el cicle hidrològic, és a dir, plourà manco i en l'augment de l'efecte hivernacle.
19: Major estrès tèrmic per a la població. Els contaminants urbans no es poden moure de la zona. La brisa no se les comporta a l'interior o al mar o fora, en el cas de les illes. Llavors se queden allí. I també no se poden desenvolupar tormentes d'estiu, perquè la brisa és l'encarregada de que aquestes tormentes d'estiu ocorreixen i si no tenen humitat tampoc poden tenir aquest refrescament.
5: Per la informació esportiva.
6: Martín Valgen confirma que seguirà al Mallorca aquesta temporada. Ho ha confirmat ell mateix en un vídeo difós a les xarxes socials. D'aquesta manera, complirà la seva novena temporada consecutiva al club.
20: Se puede renovar online hasta mañana. Yo ya lo he hecho.
6: El defensa, que després del descens tenia molts dubtes sobre la seva continuïtat després d'un any complicat a nivell mental, posa el comptador a zero i es marca un objectiu clar: retornar al Mallorca a la primera divisió.
5: I avui a la Cultura parlem de la 12a edició del Festival Internacional de Piano que s'inaugura avui.
9: La Torre de Canyamel serà la seu del festival, un cicle consolidat com una de les cites pianístiques més singulars de Mallorca, que oferirà 4 concerts a la Torre de Defensa del segle XIII, situada a Capdepera. L'edició se farà a partir d'avui fins divendres a les 8:30. Hi haurà intèrprets internacional que tocaran peces des del barroc i el romanticisme fins a la música del segle XX. Avui serà el torn del pianista albanès Marvin Bailey, que presentarà un programa amb obres de Shostakovich o Schumann.
1: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo.
9: I també pots contar que Coque Maya oferirà a Ciutadella l'únic concert programat per l'artista madrileny fins l'octubre del 2027. Serà el pròxim 24 d'agost al Teatre Casino. Les entrades surten avui a la venda a partir de les 12 del migdia.
1: Tus manos, de tu pelo, de tus rarezas.
4: Ràdio 5, tot notícies.
5: I quan són les 8:59 minuts, és moment de conèixer les previsions informatives del dia.
15: Hi ha reunió a la Conselleria d'Educació amb patronals i sindicats en les propostes de l'ensenyament 03. Avui comencen les obres per apuntalar la fàbrica nova de Solla i Unió de Pagesos parla de l'incompliment de la llei turística i producte local.
5: I com és habitual a aquestes hores, us contam una bona notícia. Aquest cap de setmana, un grup de voluntaris han salvat quatre cabres que havien quedat atrapades feia un parell de dies a un penya-segat al sud de Ciutadella. N'Albert, n'Ainhoa i en Manu, tres joves experts en escalada, les van aconseguir treure després d'hores d'esforç i dificultats. Estaven exhaustes i assedegades. Un final feliç per una història que hagués pogut acabar molt malament. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local en el butlletí de les 10.
21: Les notícies de les 9 de la mañana.
3: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Fernando Martín.
22: Buenos días, una recepción en Zarzuela, otra en Moncloa, luego en autobús por las calles de Madrid. Las celebraciones por la segunda estrella del campeón del mundo de La Roja. El avión que traslada a la selección va a llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas a eso de la 1:00 p.m. La victoria frente a Argentina se convierte en el encuentro más visto en la historia de los mundiales. Registró una media de 15.706.000 telespectadores y una cuota de pantalla de más del 87%, del 75% en la 1 de Televisión Española. Más de 30.000 hectáreas arrasadas, una veintena de pueblos evacuados en los dos incendios de Orés en Zaragoza, estabilizado, y La Mierla en Guadalajara, fuera de control por el viento fuerte y cambiante. El Brent por encima de los $90 después de la novena noche de bombardeos estadounidenses sobre Irán, $13 por encima de lo que llegó a estar el barril hace un mes cuando firmaron el memorándum de entendimiento. Pedro Sánchez viaja a Argelia para normalizar las relaciones después de 7 años de crisis por el cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental. A las puertas de otra ola de calor, 7 comunidades en color naranja, por máximas de hasta 41 grados. Juan Carlos Piña, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
23: Buenos días, ¿qué tal? Bueno, amanecemos tras la resaca futbolera de anoche con tiempo estable en general, aunque con el cielo nuboso en el norte de Galicia y Cantábrico Occidental, donde se pueden producir algunas precipitaciones.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja enmig de la temporada turística. Els pagesos expressen malestar perquè asseguren els hotelers estan incomplint l'obligació legal d'oferir un mínim d'un 3% de producte local als seus establiments. Des del Consell diuen que vetllen pel compliment de la llei, però que no poden revelar quants expedients de sanció s'han obert per la llei de protecció de dades. Escoltam Joan Gallà, d'Unió de Pagesos, i Guillem Ginard, conseller insular de Turisme.
2: L'immensa majoria dels hotels no compleixen, i el Consell de Mallorca fa 3 anys que se dediquen a revoltar per no fer una inspecció així com tot.
3: Mai s'havien fet tantes inspeccions i s'havien instat tants expedients com ara.
1: Avui és dilluns, 20 de juliol. Pablo López és el control tècnic. Us parla Jaume Vinyes, repassant titulars amb Amador Bausà. Pintades antisemites a Santa Maria.
4: A dos habitatges propietat de familiars de les dues detingudes la setmana passada per fer pintades a diverses immobiliàries. Els fets ja han estat denunciats i des de l'entorn de les activistes consideren que els autors estarien vinculats a l'extrema dreta.
1: Jornada tràgica a les carreteres de Pollença.
4: Un ciclista ha mort atropellat en un accident de trànsit a primera hora del dematí a la carretera que va al port de Pollença. El conductor s'ha donat a la fuga. I també a la carretera entre Alcúdia i el port de Pollença, aquesta matinada ha mort un motorista en un accident de trànsit.
1: Principi d'acord in extremis a Sóller.
4: Entre els treballadors del servei del FEMS i l'empresa. D'aquesta manera es desconvoca la vaga indefinida prevista per iniciar-se avui mateix. Juan José del Teso és el portaveu d'UGT.
5: Una vía que no habíamos valorado ninguna de las dos partes, por las que se neutraliza el conflicto con la retribución en los festivos, y de lograrse de esta manera, pues la huelga entonces no se iniciaría, huelga que actualmente se acaba de suspender su inicio al viernes a las 10 de la noche. Las partes tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de un acuerdo.
1: Menorca avança en l'atenció a la salut mental.
4: L'àrea de salut posa en marxa Cuida Dual, un recurs pioner d'atenció ambulatòria intensiva destinat a pacients amb patologia dual, és a dir, que conviuen simultàniament amb un trastorn mental i un trastorn per consum de substàncies. Manuela García és la consellera de Salut.
6: És un lugar de referència donde va poder continuar afianzando todo lo que ha ganado y todo lo que ha podido recuperarse en el ingreso hospitalario.
1: Més proposa limitar el lloguer dels locals comercials.
4: Per evitar així el tancament dels negocis de proximitat. Els ecosobiranistes denuncien que les franquícies, els negocis orientats al turisme i les immobiliàries estan expulsant les botigues de tota la vida del centre de Palma. David Pujol és el candidat a la batlia de Palma.
7: Quan l'especulació entra per la porta, el petit comerç surt per la finestra.
1: I en els esports?
4: Pendents de l'arribada de la selecció espanyola a Madrid, on avui hora baixa s'espera festa grossa. A nit passada, desenes de milers de persones varen celebrar per tot l'arxipèlag la victòria a la final contra Argentina. 20.000 persones ho varen seguir des de la pantalla gegant de Son Fusteret.
8: S'han metit, però són campions del món!
9: No hemos sufrido hasta el último minuto. Hemos ganado y hemos sido los mejores del mundo.
10: Era un sueño mío porque con el 2010 yo no estaba nacido y no lo vi, pero...
1: Ens atam una setmana on, novament, les altes temperatures seran protagonistes. Volem conèixer ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
11: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears continuem amb temps estable, també amb presència de pols en suspensió i amb calor intensa perquè continuen pujant les temperatures diurnes. Podem arribar a màximes de 36 graus a Palma, 34 a Mahó i a Eivissa, 32 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag. És de nivell taronja perill important a l'interior i nord de Mallorca. Demà dimarts tindrem intervals de núvols amb presència de pols en suspensió i les temperatures se mantindran amb poques variacions, encara que podran baixar lleugerament a punts del nord de Mallorca i a Menorca. S'aproven màximes de 37 graus a Palma, 34 a Eivissa i Mahó, 32 a Formentera. Mentera. És una informació d'EMET.
1: Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Us deixem ara amb la ronda informativa de Ràdio Nacional. Tornem al Radiodiari Migdia amb tota la informació local a partir de les 2:10.